Aquests són els nostres consells. Flors amb olor. Teniu una planta amb flors molt maques però sense olor? Idò, afegiu a l'aigua de regar unes gotes d'amoníac i les vostres flors deixaran de ser inodores per passar a tenir una bona oloreta.

Hola, hola, sóc en Charlie Taylor i envio una forta ferrada i molt d'ànims a tota la gent que estàu escoltant Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Ho diu i no ho fa. Se diu parlant d'un que amenaça però que no compleix les amenaces.

0: una garrafa de cineu.
1: Som en Joan de Solla.
2: Som de Capí de Sant Sardina.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Escolta, Ràdio Murta. Manu, en Naipes, t'enviem una ferrada pel coll i un saludo a tots els oients d'aquesta gran emissora, que és Ràdio Murta.

0: Som Virginia Tobin, dels Valldemossa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Valldemossa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

Aquests són els nostres consells. Roba d'hivern. Quan guardeu la roba d'hivern, no oblideu d'introduir dins els armaris uns saquets amb cotó i pells seques de llimona. A més de donar una bona olor a tota la roba, mantindran a ratxa a les arnes.

Manu Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys. Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Menorca, ja ho saps.

coneguem les nostres dites i refranys. A l'estiu, tota cuca viu, i a l'hivern, tota persa en govern. A l'estiu, tothom viu. Vol dir que a l'estiu és relativament fàcil conservar la salut i procurar-se aliment.

Bé, per tothom, som en Joan Campos. Volia saludar a tots els oients de Ràdio Murta i era el meu estimat amic Manu Blanco. Manu, només estic mig jubilat. Encara faig festes, cumples, noces i separacions, que estan tan de moda. Deu ser que l'ho estimat. Salut, guapos. Sempre Ràdio

0: amb en Jaume del Terrenó.
1: Soy Isa del Rafael Nou. No penséis que fos més.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que l'any 1973, aleshores príncep d'Astúries, don Juan Carlos I va ser anomenat batle honorari de Palma?

Aquests són els nostres consells. Fusta molt bruta. Si teniu un moble que la fusta està molt bruta, proveu a fer l'onet amb aquest preparat casolà. Mescleu el suc d'una llimona amb el doble d'oli d'oliva. Apliqueu amb un pedaç, fregant de manera circular, i a continuació poliu amb un altre pedaç net.

0: Gracias.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. No se pot dir blat que no sigui en el sac i ben lligat.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Anna Montserrat, a Palma.
2: Anna Maria Antònia, de Port de Colom.
3: Anna Maria de Santa Margalida.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Claus sense perill. Qui no s'ha picat un dit a l'hora de clavar un clau a una tatxa? Qualque vegada no hi ha manera de coir-los i corre més perill de donar-nos una martellada. Per evitar-ho, podeu utilitzar una pintavea. Poseu el clau entre les pues. D'aquesta manera podreu picar sense por.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 69 céntimos kilo, la rodaja de salmón al corte a 13,99 euros kilo, la chuleta de aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
4: Mira, soy Toni de Figueran, a Rací. Som en Benet de Porreres. Soc Paco del Port de Solles.
5: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pots sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Lovely Rita, Lovely Rita, Lovely Rita.
1: Hola, som el cantautor menorquí Ben Marquès i avui saludant el meu amic i company en Manu Blanco. Pujau volums, que so es Ràdio Murta. Manu Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut.

sense tu no és lo mateix cada dia. M'agrada molt pensar en tu. M'ho he dit de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i et soc un sot

Aquests són els nostres consells. Rajoles que brillen. Per molt que renteu les rajoles de les parets, sempre queden amb un aspecte apagat i brut. Després de fregar-les com sempre, poseu-los una mescla de carbonat i lleixiu amb aigua. Aclariu amb aigua i aixugueu. Haureu de fer un poc més de feina, però val la pena.

coneguem les nostres dites i refranys. Ferrer, ferrer, fes ton a fer, fes a ton que fer. Es diu per indicar que cadascú ha d'ocupar-se de les coses que entén i no en les que desconeix.

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

0: El que la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Esport d'Andratx ja està de festa. Arriben les festes de la Mare de Déu del Carme. Uns dies per compartir tradició, música, activitats, cultura i moments inoblidables per a totes les edats. L'Ajuntament d'Andratx vos convida a participar-hi i a viure unes festes fetes amb il·lusió. Vos hi esperam.
2: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
1: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Pimen treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Pimen. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Pime.
3: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.
4: Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Carrer Violés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApps 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonísimo!
5: Hola, soy Paula Domínguez y quería mandar un saludo y un abrazo fuerte para todos los oyentes de Radio Murta. Espero que os guste.

0: arriba orgullosament Inca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte de 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades, els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: Ja són aquí les festes de Sa Coma. Del 17 al 26 de juliol, prepara't per viure 10 dies plens de música, espectacles, activitats infantils, esport, gastronomia, cultura i grans rebel·les. Vine amb família, amb amics o amb ganes de passar-ho molt bé. Aquest estiu, la festa és a Sa Coma. T'hi esperam. Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
4: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tavides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tavides, sembrant futur des de 1910.

0: cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz seco mezclado sainz y queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mes a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado, en calle Econom Caldentei junto Plaza San Jordi. Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
1: Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Soc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola del Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té un mal i s'hi dona, en té dos. Vol dir que les malalties i disgusts es fan més intolerables si el que ens ofereix sí que fica massa.

0: son de Cati de Lluvia.
1: I d'Ave de Càntico Fort, som en Bernat. En Bernat.
0: Som de Maria Lleida de Casconcos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Uf, quina calor! I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, amb diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.
2: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda

Aquests són els nostres consells. Per fer ses maletes. Quan hagueu d'anar de viatge, enrevoltineu els calçons amb una altra peça de roba al lloc de dobleguet-los. Arribaran en millors condicions que si les col·loqueu dobleguets.

Coneguem els nostres dites i refranys. Si no t'agrada, no en mengis. L'ocasió per expressar la intenció d'executar alguna cosa maldament a una altra li sàpiga greu.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esportles, esbrollador, en cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxo, vergines farcides de bacallà, ensalades, gaspatxo, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en es 971-61-05-39. 61-05-39. En es passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en sa nostra fantàstica terrassa. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant sa teva boca.
2: Repetimos Galicia, tierra de sabores.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà Llots, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vini Canella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vini Canella. On el bon menjar sempre sona millor a música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Parquet brillant. Un remei casolà i eficaç és fregar-lo amb aigua i un poc de vinagre. Si trobeu taques, fregueu amb un pedaç humit i després amb un altre ajut.

0: Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: El verano ya está aquí en el Club Escoy de Enrabasa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
3: Hola, sóc en Jaume Perpinyà i vos vull enviar una abraçada ben forta per tots vosaltres que escoltau Ràdio Murta.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
3: Soy una Bárbara Riera de Petra.
4: Soy Benita de Parma.
5: Soy Antonia de Santa María.
6: Radio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Hola amigos de Radio Murta, soy Juanma Blanco Pérez y quiero felicitar a los de Radio Murta. Muchas felicidades, Radio Murta. Besos. ¡Muah!

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Rebosar esquelamàs. Si voleu que esquelamàs i la romana quedin més esponjosos, seguiu aquestes instruccions. A sou batut li afegiu un bon raig de suc de llimona i, a part, mescleu la farina amb un poc de llevadura en pols. Rebosau, fregiu i bon profit!

Coneguem les nostres dites i refranys. Saigo pels bous. Ho diuen els que menysprenyen saigo.

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: el día que me quieras.
1: Aquests són els nostres consells. Pollastre dorat. Perquè el pollastre que aneu a rostir quedi més dorat, espolvoregeu la pell del mateix amb farina i a continuació fregueu amb un tros de mantequilla molt blana. Vos agradarà molt el seu aspecte i gust.

coneguem-nos els nostres dites i refranys. El bé és volgut quan t'has perdut. Les coses quan se tenen no se saben valorar.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A... amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: amb en Joan del Molinar.
1: Com va dir, de Solferrer?
2: Anem a un sastre de Villafranca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Aguacates. Perquè la popa de l'aguacate no perdi el seu color verd, basta que la unteu amb oli d'oliva o llimona.

Som-me d'operatiu, us recomano tocar que escolteu Ràdio Murta, la ràdio de la bona música i de la bona companyia, amb Manu Blanco.

coneguem les nostres dites i refranys. Fes el que et dic i no facis el que jo faig. Indica que cal obeir els superiors en el que aconsellen de bo, encara que ells donin mal exemple.

Cuinem amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

Hola, som en Damià Tomàs. Espero que els oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i al grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco. Bones.

0: Pirineu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Margarita, le llamo de la colonia de San Jordi.
1: Mon Pere de Consell.
2: Llamo de l'Uno de Terreno.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Mostassa cremosa. Si vos ha quedat un pot sec a la mostassa, no vos preocupeu. I per suposat, no la tireu en els fens. Tornarà a estar en el seu punt si la mesclau amb unes gotes d'oli d'oliva i vinagre i una mica de sal prima. No tan sols vos quedarà bastant cremosa, sinó que a més guanyarà en gust.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui no ho vulgui creure que ho vagi a veure. Ho diu aquell que s'hi sent indiferent envers d'allò que li afirmen i no vol preocupar-se de comprovar-ho ni de negar-ho.

0: Estolines, Estolines.
1: Són la Joana des de Sineu. Són la Francisca de Soia.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

mi chiamo Toro. Il Lord Key vol vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta. I també un saludo molt especial a en Manu, Blanco. Així que ja ho sabeu. Avidoi! Adeu!

Aquests són els nostres consells. Taques de cireres. Per eliminar la taca que ha deixat una cirera a un teixit, fregueu la zona amb un pedaç humit amb aigua i amoniac. Després, ensaboneu, rentau i aclariu.

Coneguem les nostres dites i refranys. Fa mal ballar amb la panxa buida. L'alimentació s'ha d'imposar en el luxe.

0: Bon dia, som de Cati de Cavallon Bar.
1: Som en Pedro, del Campanat.
2: I som l'Antònia, de Montuïri.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Xicle a la tapisseria. La millor manera per llevar el xicle que ha quedat aferrat a la tapisseria del sofà o la butaca és refredar-lo amb un tros de gel perquè se posi fort i surti per ell tot sol. I si queden restes, les podreu eliminar fregant amb un poc d'aigua ras.

coneguem les nostres dites i refranys. Cotxer i cotxadura, i ordi per la mula. Se diu parlant de gent molt ambiciosa i exigent que demana massa.

0: soy Alfonso del Pondinca.
1: Soy Alarne de Palma.
2: Soy Ana de Senyoteria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...